0: que va unir amb l'una.
1: Escúchanos en cualquier plataforma. Music 915.com.ar.